வந்துல செல்லதான ஹூக தோன கொசு சுழல் என்ன லிந்ததையும் அவர்கள் señores, estamos activos y llega. Uy, Zafra Negra llega allí al Festival Puertorriqueño de Lehigh Valley. Ya lo sabe. Estamos activos para ti. 19 de julio en el Allentown Fairgrounds. Tenemos el flyer en las cuentas de las redes sociales de la radio y las mías. Como Guillo, es lo que.